0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8, dia de la conferència sectorial d'infància, la qual les Illes Balears hi participaran de forma telemàtica, el dia després que el PP hagi registrat una iniciativa en el Parlament Balear per exigir al govern central que protegeixi la frontera marítima de les Illes Balears davant l'especial pressió migratòria que asseguren pateix les Illes. Avui és dijous 27 d'agost, amb Júlia Blasco al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassam altres notícies en format de titulars amb Xavi Ara. Èxit dos rotund del darrer sopar a la Gesca de l'estiu.
1: Convocats per la plataforma Brunzit, centenars de persones varen sopar juntes a Lloret Baix al passeig d'Esbon per reivindicar la recuperació dels espais públics de ciutat, una acció que va obligar a retirar el mobiliari de les terrasses.
0: Els residents de les Balears queden exclosos.
1: De la limitació d'entrada de vehicles a Menorca que el Consell Insular proposarà aquest dilluns al ple. L'objectiu és aplicar els topalls el proper estiu.
0: I en els esports?
1: El Mallorca torna als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta pendents del mercat de fitxatge i de les lesions. En el capítol de sortides continuen els dubtes de Mateu Morell i Antonio Sánchez de continuar el club mallorquinista.
0: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat a les Balears, amb precipitacions febles acompanyades de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag i ocasionalment també acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 32 graus a Mahó, 31 a Palma i Ibiza, 30 a Formentera. Demà s'espera que les temperatures no tinguin molt de canvis. Pel que fa al vent, avui fluix a moderat del sud i del sud-oest a les costes de Menorca, perill important per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. És una informació d'AEMET.
0: Ara mateix tenim 26 graus a Palma i Bissamó, 27 a Formentera. Conegut també com s'està circulant per les nostres carreteres. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Poligonos en Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura troben les complicacions habituals de l'altura del carrer Aragó fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Soia i a l'altura de la taula del sentit d'Andratx. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
0: Avui es celebra la conferència sectorial d'infància, la qual la consellera de Família del Govern, Sandra Fernández, hi participarà de forma telemàtica. Això un dia després que el PP hagi registrat una iniciativa en el Parlament per exigir al govern central que protegeixi la frontera marítima de les Balears i que posi especial cura a l'atenció de la immigració.
1: La proposició no de llei inclou el seu suport a Ceuta i destaca que tots dos territoris han de fer front a una especial pressió migratòria i necessiten que l'Estat exerceixi plenament, diu el text, les seves competències quan immigració i control de fronteres. Els populars reclamen un pla específic per la frontera marítima de l'arxipèlag, coordinat per govern i consells insulars, que inclogui més mitjans humans i tecnològics per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, a més de reforçar la vigilància i els recursos per combatre les organitzacions dedicades al tràfic de persones. Escoltam la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
4: És presència de policies, presència de Frontex i més col·laboració també, que deixin de fer mos, que mos llevin de repart de menors, quan nosaltres, de manera sobtada, no sabem si avui hauran d'atendre a 20 menors més.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Centenars de persones es varen reunir a Lloret Baix al passeig d'Esbor de Palma, la que va ser la darrera convocatòria dels Sopars a la Gesca, una concentració organitzada pel col·lectiu Brunzit, que, recordem, reclama la recuperació dels espais públics de Palma pels residents. Per això, la Policia Nacional va ordenar retirar de manera temporal tot el mobiliari de les terrasses del passeig. Neus Gil, bon dia.
5: Bon dia. El cos justifica la seva decisió després dels fets ocorreguts a la finalització de la manifestació del passat 26 de juliol contra la massificació turística. La Policia Nacional assenyala en un comunicat que la mesura estava plenament justificada després que la confrontació directa, diuen, d'aquest dia en llocs de terrasses que va obligar els clients a abandonar els llocs per raons de seguretat. Ara recalquen des de la Policia Nacional una convocatòria amb la intenció d'alliberar l'espai públic que està orientat a l'execució d'accions contra les terrasses com coaccions, sabotatges o confrontacions directes contra els locals d'hostaleria. Per això, diuen, la retirada del mobiliari urbà té l'objectiu de garantir la integritat física de les instal·lacions i la seguretat dels treballadors i clients.
0: I parlem ara d'una concentració del pròxim dissabte, la qual Gobi té referida donaran veu i suport. És una concentració convocada a Palma dissabte, com deia, hora baixa, per l'activista Amador Farta. Critiquen el silenci, diuen, de la presidenta del govern, Marga Provenç, i del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, després de les demandes de la ciutadania a les darreres concentracions. Enrique Mas, bon dia.
6: Bon dia. Una cadira, una camiseta blanca, verda o vermella i un bolígraf. És el que demanen les organitzacions als ciutadans que vagin a la manifestació convocada per a dissabte a les 7 del capvespre. Una cadena humana a la fresca amb l'intenció d'arribar des de la plaça d'Espanya fins a la plaça de Sallotja, però sense concentració a Consolat de Mar. Joan Moranta, president del GOP, explica la decisió.
7: Recollir tot aquest full d'opinions de Mallorca que volem, que això s'entregarà a la presidenta, això és el millor manifest que se pot fer. I per altra banda, el que sí volem evitar a totes és que se torni a repetir el que va passar en el final de la manifestació del dia 26 de juliol.
6: La manifestació comptarà amb uns 30 voluntaris que recolliran uns fulls on els manifestants podran expressar els seus desitjos per a la Mallorca del futur. Els voluntaris seran els que traslladaran les demandes a Consolat.
0: Tot això en un context en el qual el sector turístic ha rebut amb molt d'optimisme l'arribada de la connexió directa via aèria entre Eivissa i els Estats Units, que va anunciar recentment l'aerolínia United Airlines i que reforçarà un mercat l'americà que ja anava a l'alça. Les Pitius, a Ignasi Gras.
8: A partir del mes de juny, Eivissa connectarà amb Nova York amb 4 vols directes setmanals operats per l'aerolínia americana United Airlines, la primera connexió transatlàntica per unir l'illa Pitiusa amb els Estats Units. Des del sector reben amb optimisme la notícia, que diuen fa temps que esperaven, en part perquè el perfil de turista americà és de més luxe i alta gamma. Marc Rahola, CEO del grup hoteler Ramat, i on els estadounidencs són el primer mercat, i Nina Diekman, de Viatges Atalaia.
9: Llavors, com tenen menys vacances, gasten igual o més. Però, clar, tenen més per gastar el dia. Anem a dir d'aquesta manera. El que nosaltres tenim quasi 4 setmanes, ells són 2.
10: Busquen complementar pues, con la oferta cultural que tenemos, ja que aprovechen el viaje, van a Formentera, aprovechen para visitar otras cosas.
8: El turista americà ja ha guanyat presència en els darrers anys a l'illa. Segons dades del Consell, va representar un 5,25% del turisme internacional entre abril i octubre del 2025, i el juny d'aquest any ha experimentat un augment del 22% respecte al mateix mes de l'any anterior. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa.
11: Són uns 115.000 americans que cada any venen a Eivissa fent connexions, amb la qual és difícil arribar a Eivissa, però així tot això demostra que hi ha un gran interès en venir a Eivissa.
8: I a partir del proper juny ja podran viatjar directament des dels Estats Units sense fer cap escala.
0: Això a Eivissa, a Menorca, els residents de les Balears quedaran exempts de la limitació d'entrada de vehicles que el Consell proposarà aquest dilluns al ple. L'objectiu és aplicar els topalls el pròxim estiu. Si la proposta retarda, s'activarà un règim transitori amb les mateixes restriccions, Clara Ceballos.
12: Els turistes i visitants que portin el cotxe per passar les vacances a l'illa hauran de demanar i pagar un permís previ. També es limitarà el nombre de vehicles que podran portar a Menorca les empreses de lloguer externes. El topall es revisarà cada un o dos anys, però en cap cas afectarà als residents de Balears. Els no residents que tinguin casa aquí podran portar un cotxe per habitatge. Escoltem Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular.
13: Nosaltres volem, evidentment, beneficiar la gent de Menorca, i si hi ha que aplicar una regulació addicional en els altres residents de Balears, ho podem fer. De moment està obert, és a dir, estan exempts tots els residents de Balears.
12: Unes restriccions que s'aplicaran ja el pròxim estiu. Si no s'aprova a temps, la proposta del Consell entrarà en vigor un règim provisional amb les mateixes condicions.
13: I prova un règim transitori, és a dir, si el reglament no està acabat, ja hi estem fent feina amb el reglament, es pot aplicar de cara a l'any que ve règim transitori.
12: I atenció, amb saltar-se la norma, les multes per circular sense permís poden arribar als 100.000 euros per a les empreses de lloguer i als 25.000 per als particulars.
0: En el plànol polític, el conseller de la MAC compareixerà al Parlament per explicar la destitució de la directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer.
5: Això després que tota l'oposició d'Esquerra es demanés explicacions pels, diuen, escàndols successius que afecten el seu departament. Volen que Juan Manuel Lafuente aclareixi si s'han produït pressions polítiques a funcionaris del seu departament i si aquestes varen poder influir en expedients o decisions administratives. Escoltàvem el conseller Lafuente.
14: Evidentment, compareixeré on me digui el Parlament molt gustosament per donar totes les explicacions que en el seu legítim funció d'oposició me demanin i cap problema en informar del que vulguin.
0: Entrem ara en pàgina de justícia perquè el Tribunal Superior de les Balears ha confirmat la presó permanent revisable a la mare que va llençar un contenidor de Porto Cristo al seu nadó acabat de néixer i també al tio de la víctima.
1: Segons ha avançat Europa Press, el tribunal ha desestimat els recursos dels tres condemnats. També la germana de la mare va ser multada per omissió de socors i manté les condemnes per assassinat amb traïdoria, ratificant així el posicionament fixat el passat mes de març pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma. Els fets, recorden, varen ocórrer el novembre del 2023, quan la principal acusada va donar llum una nina prematura a l'interior d'un vehicle on es trobaven també els altres dos processats. Li va donar la mano al seu cunyat, amb qui va acordar desfer-se d'ella. D'aquest el va llançar a un contenidor i tots tres varen partir sense que l'altra dona tampoc fes res per evitar

0: d'un intent de suïcidi.
1: I en la pàgina econòmica, les hipoteques sobre habitatges a les Balears varen créixer un 10,4% el juny respecte del mateix mes de l'any passat, fins a les 783 operacions que superen els 246 milions d'euros. Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: Tot això mentre 7 de les 10 cases més cares de tot Espanya es troben a Mallorca, segons una classificació elaborada pel portal immobiliari Idealista. Llevat del primer, el quart i el setè lloc, que són a la Costa del Sol, la resta es tracta de propietats situades en els municipis de Pollença, Palma, Puigpunyent, Esporles i Calvià.
1: I quan queden poc més de 3 minuts perquè siguin les 8 del matí, obrim ara la pàgina esportiva.
0: En futbol, el Mallorca torna avui als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta, pendents del mercat de fitxatges i de les lesions. En el capítol de sortides continuen els dubtes de Mateu Morey i Antonio Sánchez de continuar el club mallorquinista. El lateral compta amb l'interès del Girona, que no vol pagar traspàs, i el Cádiz està interessat en el migcampista. A l'infermeria, Sergi Darder i Abdon Prat es varen quedar fora de la convocatòria del partit que va perdre dilluns el Mallorca contra el Granada, i veurem si surten a entrenar. Avui la novetat d'entrenament podrà ser la incorporació del nou fitxatge, Alberto Moreno, que arriba per a disputar la titularitat al lateral esquerre. I en les contractacions, el Mallorca està interessat en Nemanja Gudel. El migcampista serbi acaba contracte amb el Sevilla després de 6 anys. El club vermell hauria millorat l'oferta presentada pel Màlaga, que enguany ha ascendit a primera divisió. El Mundial de Piragüisme de Polònia ha començat amb bon peu per a la mallorquina Àngels Moreno, que ha guanyat les seves sèries del C2 500 i C2 200, formant parella amb Victoria Jabrzejska, i passen directament a les finals de cada sèrie. D'altra banda, Marcus Cooper ha accedit a la semifinal amb l'equip espanyol de K4-500 després de guanyar la seva sèrie. En ciclisme, Enric Mas segueix tercer a la General de la Vuelta. Avui s'enfronta a la sisena etapa, que anirà des d'Alcossebre fins a Castelló.
1: I tenim ara un minut i mig per analitzar què és el que diuen les portades de la premsa de les Illes. Començam amb el diari. El Consell prepara el seu programa de viatges per persones grans. I la imatge de portada és per a Copa del Rei de vaixells d'època. Diu: el vent complica l'inici de la competició. Diario de Ibiza: demanen gairebé 20 anys per a 3 policies locals per entrar a casa Lola. I en canvi, la imatge de portada és per les figues i pel, diuen, beneït calor per aquest producte que està beneficiant a la seva recol·lecció. Periódico Ibiza té com a principal tema la satisfacció, que contàvem aquí en aquest informatiu, en el sector turístic, amb la nova ruta Ibiza-Nova York. En canvi, curiosa portada, la curiosa foto, les goteres en el parador d'Ibiza, que ha estat recentment obert fa uns mesos. Última hora titula pel fet que la policia imputa 7 activistes i trasllada la investigació a València per la manifestació del 26J contra el turisme. La imatge de primera plana és precisament per aquest sopar a la llesca que comptàvem fa uns minuts, brunzit, com que ara es diu Esborn. I acabam el repàs en les portades de premsa amb el Diari de Mallorca. Cau la venda d'habitatges a les Balears i els preus baixen un 2%. També imatge pràcticament de mitja pàgina d'aquesta darrer sopar en referència al sopar a la llesca organitzat ahir vespre per aquest col·lectiu brunzit. Arribam així a les 8 del matí. Tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: de salud, aunque según los médicos había respondido bien al tratamiento y se encontraba estable, pero esta mañana la Casa Real efectivamente confirma que se encuentra muy grave y que tanto el heredero Haakon como la reina Sonia han cancelado todos los actos que tenían previstos. La agenda del rey Harald ya había quedado en suspenso, de hecho, hasta principios de septiembre, alargando así lo que en principio iba a ser una baja de solo 2 semanas. El monarca está ingresado desde la semana pasada por una anemia hemolítica, una afección sanguínea de la que está siendo tratado con corticoides. En los últimos años ha tenido que ser hospitalizado por infecciones en diversas ocasiones. Su hijo Haakon ya se ha hecho cargo de la corona provisionalmente, pero en un momento también muy complicado para él por la enfermedad de su esposa, la princesa Mette Mari, que en junio, recordemos, recibió un trasplante de pulmón.
1: Gracias, Laura. Y terminamos contándoles el robo que ha tenido lugar esta madrugada en el MUBI, el Museo del Alto Vinalopó, en Alicante. La Guardia Civil y la Policía Judicial están investigando la sustracción del Tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa. Está fechado hacia el año 1000 a.C. y compuesto principalmente por piezas de oro, plata, ámbar y hierro. Son las 10:04, las 9:04 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
2: Bon dia. Centenars de persones es varen reunir a hora baixa al passeig d'Esborn en la que va ser la darrera convocatòria del sopars a la Llesca. Un acte organitzat pel col·lectiu Brunzit que, recordem, reclama la recuperació dels espais públics de Palma per part dels residents. Per això, la Policia Nacional va ordenar retirar de manera temporal tot el mobiliari de les terrasses del passeig. Una mesura que no va agradar a la patronal de restauració CAE. Pel seu gerent, Bartomeu Mas, diu que és perfectament compatible un sopar festiu amb el manteniment de les terrasses, però es queixa que els restaurants ens hagin de pagar, diu, quan la situació pren un caire polític.
3: No tenim per què retirar-nos o fer-nos retirar per obligació perquè se faci un acte festiu d'aquest tipus. Si és un acte reivindicatiu, ja parlem d'una altra cosa. Llavors, si són actes reivindicatius, on hi ha d'haver una manifestació, on hi ha d'haver gent pues, amb pancartes, si hi ha d'haver tal, pues, llavors s'estem parlant d'una altra cosa i això ja ens sona més de politiqueo. I com que ens sona més de politiqueo, pues, no ens agrada que ens agafin a nosaltres com un sac de boxa a on pegui els discots.
2: En aquesta hora és a punt de començar la conferència sectorial d'infància a la qual la consellera de Família del Govern, Sandra Fernández, hi participarà de forma telemàtica. Això un dia després que el PP hagi registrat una iniciativa en el Parlament per exigir al Govern central que protegeixi la frontera marítima de Balears. Escoltam la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
4: És presència de policies, presència de Frontex i més col·laboració també, que deixin de fer-nos que ens lleven de repart de menors quan nosaltres demanem manera sobtada, no sabem si avui hauran d'atendre a 20 menors més.
2: El PP reclama un pla específic per la frontera marítima de l'arxipèlag coordinat pel govern i consells insulars que inclogui més mitjans humans i tecnològics per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, a més de reforçar la vigilància i els recursos per combatre les organitzacions dedicades al tràfic de persones. Així arribem a les 10:06. Nosaltres tornem amb més informació de les Balears d'aquí una hora.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional en verano.
6: ¡Hasta luego, Luca! ¡Felicidades!
5: Con Luismi Pascual, el caníbal. ¡Niam!

0: 4 millones de desplazamientos de largo recorrido. Con los precios de esta semana, un depósito de gasolina de 55 litros nos costará unos 94,76 euros, 13 euros y medio más que hace un año, y si es de 102,35, 24,91 euros más si lo comparamos con agosto del año pasado.
1: Gracias, Blanca Pascual. Así cerramos el boletín de noticias. Son las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
2: Bon dia. L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a 5 anys i 3 mesos de presó un jove acusat d'intentar acabar amb la vida d'un company a un centre de menors de Palma aplicant-li la tècnica del mata-lleó. Els fets varen ocórrer el 6 d'abril de 2025, quan el condemnat era major d'edat i la víctima encara no havia complit els 18. Tots dos es varen barallar i varen haver de ser separats per dues treballadores socials i un altre intern. I amb més qüestions, sense incidents en el darrer sopar a la llesca de la temporada, en el que centenars de persones es varen reunir ahir vespre al Passeig d'Esborn de Palma per reclamar la recuperació dels espais públics de ciutat per part dels residents. Això després que la Policia Nacional ordenés la retirada de manera temporal de tot el mobiliari de les terrasses del passeig. El sopar va transcórrer amb normalitat i amb esperit, com sempre, reivindicatiu, el d'intentar recuperar els espais públics perquè segueixin sent dels residents.
3: Sempre deixen desplaçats, no?, els habitants de Silla i de Palma, i bé, ja és una manera fantàstica que no genera cap problema i ens ha passat molt bé, i així també fem una cosa reivindicativa per aquesta via, no?
4: Així l'estat de Mallorca és bastant crític, la veritat. Així que, bueno, pues ocupar els espais i compartir, fer barri i tot el que s'està destruint sempre està bé.
2: I ens anem als esports, perquè el Mallorca ha tornat avui als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta, pendents del mercat de fitxatges i de les lesions. El tècnic Lluís García no ha pogut comptar aquest matí amb Sergi Darder i Abdon Prats, que es varen quedar fora de la convocatòria del partit que va perdre dilluns el Mallorca contra el Granada, ni tampoc amb Arnau Puigmal, que va acabar tocat aquest partit. Això és tot per ara. Tornarem amb més informació local a les 12 i 4 minuts.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional en verano, con Luismi Pascual, el caníbal.
6: Ñam, ñam.

0: Sobres dels disturbis del 26 de juliol. Segons el relat de les unitats que hi varen intervenir, els imputats varen llançar pedres, llaunes i pals als agents. D'altra banda, sobre l'actuació policial, la investigació policial interna sobre una possible mala praxis d'alguns agents durant les càrregues registrades s'ha traslladat a la Jefatura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, ja que era d'allà d'on eren les unitats desplegades a la manifestació. Pretenen determinar si algun dels agents es va excedir. Recordem que, segons els serveis sanitaris, el manco 8 persones varen ser ferides lleus durant les càrregues policials. I amb més qüestions, l'advocat de les activistes detengudes per fer unes pintades a immobiliàries de Santa Maria considera que es varen vulnerar drets fonamentals. Entenen les detencions com a desproporcionades i que es basen en un material que podria vulnerar els seus drets. A més, destaca que no varen rebre una assistència legal adequada, ja que varen ser ateses per telèfon per un advocat d'ofici. Josep Lluís de Ferrer destaca que, segons les activistes, la policia els va fer preguntes perquè quedés constància i assenyala que això després es presenta com a declaracions espontànies, quan no ho són, ja que s'han fet baix pressió.
1: Elles són detingudes. En el moment que són detingudes, agents de la policia comencen a parlar amb elles. És el que la policia moltes vegades diu manifestacions espontànies, però clar, no són exactament manifestacions espontànies. Una persona està detinguda, la pressió i les circumstàncies psicològiques que això representa.
0: Això és tot per ara. Tornem amb més informació local a la 1:04.
2: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional en verano. Con Luismi Pascual, el caníbal.
3: Ñam, ñam.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja. Balears i altres 13 comunitats autònomes han votat a favor de transferir 25 milions d'euros a Ceuta per a l'atenció de menors estrangers no acompanyats. Això després de l'entrada massiva de migrants en situació irregular passat 30 de juliol. L'executiu autonòmic insisteix, però, que no pot acollir més d'aquests menors en el seu territori perquè els seus serveis estan saturats. És una de les notícies del dia en aquest dijous, 27 d'agost, amb Paco Laguna, control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres notícies amb Amador Bausà. La Policia Nacional assenyala a 7 persones com a responsables dels aldarulls després de la protesta contra la massificació turística del passat 26 de juliol a Palma.
1: Els ha identificat i imputat per desordres públics i danys a 7 activistes. Segons el relat de les unitats que hi varen intervenir, els imputats varen llançar pedres, llaunes i pals als agents.
0: Un cos, el de la Policia Nacional, que ha fet balanç de l'operació estiu.
1: El cap del grup operatiu de resposta de la Prefectura Superior de Policia de Balears, Javier Martín de la Torre, ha explicat que l'activitat delictiva a Palma ha baixat aproximadament un 10% respecte de l'estiu passat, especialment els furts i els robatoris amb violència.
2: Está siendo prácticamente un verano histórico con una bajada a raíz de todas estas medidas comentadas. Tanto los hurtos como los robos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja. El que nos está preocupando y sobre todo ocupando con mucho esfuerzo, sobre todo por la noche, que es cuando más sucede, son los robos en interiores de vehículos.
0: El misser de les activistes detengudes per fer unes pintades immobiliàries de Santa Maria diu que es varen vulnerar els seus drets fonamentals.
1: Josep de Luis afirma que no varen rebre una assistència legal adequada, ja que varen ser ateses per telèfon per un advocat d'ofici.
3: Ells són detingudes. En el moment que són detingudes, agents de la policia comencen a parlar amb elles. És el que la policia moltes vegades diu manifestacions espontànies, però clar, no són exactament manifestacions espontànies. Una persona està detinguda, la pressió i les circumstàncies psicològiques que això representa.
0: El campament de la Victòria, el CUDIA, acull aquest dia unes activitats per a familiars de pacients oncològics.
1: Organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer, ofereix de manera gratuïta una estada i activitats per desconnectar de la seva rutina. José Reyes, president de l'Associació Les Balears.
4: I el que fan és estar aquí durant una setmana amb els nostres equips de voluntariat i els nostres psicòlegs, i el que perseguim és que puguin tenir una setmana de desconnexió respecte de la seva situació habitual, una situació en la que la malaltia està present en el seu dia a dia, i que d'aquesta forma puguin fer companyia amb altres salots que estan en la mateixa situació i poder tenir una experiència positiva de conèixer la illa, de conèixer el nostre entorn.
0: I parlarem també d'esports.
1: Arnau Puigmal no s'ha entrenat avui amb els seus companys i de moment s'uneix a les baixes de Sergi Darder i Abdon Prats, si s'ha exercitat el darrer fitxatge Alberto Moreno.
0: I parlarem també de cultura perquè el Parc Municipal de Sa Torre Felanitx va acollir ahir vespre la darrera actuació de Love of Lesbian. Que s'acomiada temporalment de l'escenari després de 25 anys. Les festes de Sant Agustí varen gaudir del concert de la banda catalana que posa un punt i a part en la seva trajectòria. Anem a conèixer la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Muriós.
5: Bon dia. Avui a Balears, cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles acompanyades ocasionalment de tempesta i de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 32 graus a Mahó, 31 a Palma i Ibiza, 30 a Formentera. Avui el vent, amb tendència a bufar moderat del sud i del sud-oest i perill important a les costes de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. Demà les temperatures amb pocs canvis, les mínimes a la nit no baixaran dels 25 graus a Eivissa, 24 a Palma, Mahó i Formentera. Pel que fa a les màximes, baixen al nord de les illes. S'esperen màximes demà de 32 graus a Palma i Mahó, 30 a Eivissa i Formentera. Cel ennuvolat amb precipitacions demà en general febles acompanyades de fang i ocasionalment de tempesta. Demà, vent de fluix a moderat de component oest, tendint de la tarda a afluixar. Continua el perill important de les costes de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. És una informació d'EMET.
0: A partir de les 2:10, tota la informació de les Illes Balears tornem en aquesta hora.